Ràdio Pego. Som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

cuidaros mucho.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Get your sexy on.
1: Som la teua veu. Ràdio Pego.
2: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, Descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes 2 hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric. De fa...

0: M'oblidaràs.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.

En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653 867 383.

Don't worry. I won't hurt you. I only want you to have some fun.

0: fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
2: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
3: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
2: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Mai estar per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, així, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigau benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts al nostre Ones d'estiu. Contents, ressacosos, però molt satisfets per el partit jugat a l'Espanya i haver-nos emportat aquesta Copa del Mundial, Molt contents, és clar que sí. Com havíem dit, amb ressaca futbolera, nosaltres arrenquem i comencem amb molta alegria aquesta setmana musical des del nostre Ones d'estiu. Ens trobem a dilluns 20 de juliol. Exactament són les 8 i quasi 10 minuts. Nosaltres comencem a la nostra selecció musical, que és una barreja de grans temes, grans clàssics barrejats amb temes de l'actualitat. Per començar avui la nostra selecció musical, ho fem gaudint d'un grandíssim cantant i pianista dels anys 50, 50 i 60, un gran cantant del R&B, un gran intèrpret, com és Clarence Frogman Henry. A mi, nosaltres arrenquem la nostra selecció musical i exactament ho fem escoltant el I Ain't Got No Home, Rockabilly. Comencem, bon dia.

A ritme de Rockabilly arribava, com havíem presentat, aquest gran intèrpret vocal, Gladys Roman Henry, amb el tema I Ain't Got No Home. Així podríem dir que nosaltres celebravem aquest matí aquesta victòria de l'Espanya en el Mundial d'aquest 2026. Aquesta derrota a l'Argentina quedant 1-0. Nosaltres seguim viatjant a través de la música en aquesta ocasió. Cristina Aguilera arribava junt a Rayman, ho feia amb el tema Dirty, un tema del 2002. And I'm throwing elbows.

0: Well.
1: Ahí estàvem gaudint d'aixe Dirty, aixe fantàstic tema que ens arribava de la mà de Christina Aguilera, que en aquesta ocasió doncs comptava amb la col·laboració de Raitman. I d'un tema del 2002 anem a escoltar i recuperar una cançó de l'any 85 amb la gran e inconfundible veu de Julio Iglesias. Recuperem avui el tema Ni te tengo ni te olvido.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment per saber, el número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada del divendres 10 de juliol va ser el 69.323 de la sèrie el 124. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada del divendres va ser el 69323 de la sèrie 1-2-4.
2: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.
1: I des del nostre ones d'estiu de Ràdio Pego, és un moment, es tornarà per recuperar tot un clàssic dels anys 70. Exactament, ens anem a gaudir de la veu del Caballero de la Corona Britànica, o també conegut com el Tigre de Gales. Ell és l'inolvidable grandíssim Tom Jones, i un dels seus majors èxits, any 1970, It's Not

de la veu de Tom Jones, ens anem amb algo i un grup molt més actual. Exactament, ens quedem situats en el 2013 per poder gaudir dels One Republic amb aquest Counting Stars.

sí, recordant i escoltant de Shake Counting Stars, com havíem presentat a Telephone Republic, un grup estadounidenc de pop rock que van donar a conèixer a principis del nou mil·lenni.

Ahí estàvem escoltant aquest meravellós tema, este Contant Estreles dels One Republic. I ara donem pas i veu a una célebre cançó del grandíssim cantautor espanyol Manolo García. Una cançó inclosa dins de l'àlbum Arena en los Bolsillos, un treball que ens va presentar l'any 1998. Nosaltres ens quedem amb Carbón i Ramas Secas. Oh.

0: Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Ràdio Pego.
1: I des del nostre magazín, el nostre programa d'estiu, moment ara per escoltar un himne. Un himne en contra del racisme, una cançó que transmeteix doncs aquest missatge de que el color de pell no defineix a les persones ni deu importar a l'hora de conviure, estimar o respetar-se. Black or white, blanc o negre.

com havíem presentat tot un himne, un gran record de l'any 1991. No importa si eres negre o blanc, un fantàstic, meravellós missatge el que transmeteix en aquesta Black and White. Seguim disfrutant de més bona música en aquesta ocasió. Ens quedem disfrutant de la Xica Daurada. Moment ara per gaudir de la veu de la mexicana Paulina Rubio amb el tema Boys Will Be Boys.

0: és moment de tornar a per escoltar la veu de Sara Roy amb una oda d'amistat verdadera, de complicitat absoluta, un tema en el qual compta amb la col·laboració de Miki Núñez, una cançó que ens va presentar al 2021. Tot és més fàcil.
1: Arribes i m'abraces com si fes molt temps, només amb la mirada.
0: Es parla de compartir el dia a dia, de com les coses més senzilles de la vida doncs es tornen més llevaderes quan tens algú especial al teu costat.
1: Tornem

0: El temps.
1: I ens arriba el moment per a parlar de l'oratge, la previsió meteorològica. I atenció, perquè arriba la setmana més dura i complicada, podríem dir, del que portem d'estiu. La tercera onada de calor de la temporada doncs podria convertir-se en la més intensa i càlida del que portem d'estiu, i això ja és dir, eh? La massa d'aire molt cali procedent del nord d'Àfrica, que ja ens afecta, encara es reforçarà més durant els pròxims dies. Les temperatures començaran a situar-se al voltant dels 40 graus a partir del dimarts i podrien assolir-se de manera generalitzada entre valors dels 40-45 graus. La calor serà especialment intensa, sobretot així en el territori valencià i tot el que seran la banda occidental mediterrània, amb nits molt difícils i poca recuperació tèrmica. De moment, més preocupant, doncs, podria arribar entre dimecres i dijous amb una entrada de ponent que farà pujar encara més els termòmetres i no descartem que puntualment es puguen assolir valors màxims entre els 47-48 graus de màxima. Parlem d'una situació extrema, meteorològicament excepcional, amb adversa i potencialment perillosa. De cara a finals de setmana, pareixer que les temperatures podrien començar a baixar lleugerament, una evolució que anirem nosaltres confirmant durant les pròximes jornades.
2: Si el que t'agrada és la bona música, 107.8.
1: A tants els 15 minuts per arribar a les 9 del matí, nosaltres seguim viatjant a través de la música i en aquesta ocasió anem a recuperar tot un clàssic dels anys 30. Una cançó original d'Agustín Lara, any 1936. En aquesta ocasió nosaltres ens quedem amb la versió interpretada per el que és considerat el Frank Sinatra de la música ranxera, amb Vicente Fernández, i el tema que rescatem avui, Amor de mis amores.

Amor de mis amores, com havíem presentat, sí, estàvem gaudint d'aquest clàssic dels anys 30, exactament una cançó de l'any 36, però amb la veu de Vicente Fernández. I viatjant a través de la música, recuperem el grup Pretenders, un d'aquests grans grups que venen acompanyant-nos des dels anys 70. Exactament, nosaltres avui els escoltem amb aquest Back on the Chain Gang, un tema del 82.

estem en el magazín de On és l'estiu. Moment per recuperar tot un clàssic de l'any 88. Oh, ens quedem avui escoltant els Dampa Invisible amb la veu inconfundible del seu vocalista Javier Ojeda, amb una cançó del pop ballable amb gran ritme i un estribillo doncs molt pegadís, una cançó inolvidable e històrica. Com havíem presentat, ens quedem amb Dampa Invisible escoltant Sabor de Amor.

I d'un tema històric per un altre, en aquesta ocasió recuperant un tema del 2010 amb la veu de Pablo Alborán i un dels seus i el seu primer gran hit, Solamente tú. Amb ell, amb la veu de Pablo Alborán, nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: És estiu a Ràdio Pego.
2: Ens quedem així en la terreta per poder gaudir de la veu de l'inconfundible i grandíssim cantant Camilo VI. Exactament, nosaltres avui el recordem, aquest alcoià, amb una cançó del 79. Solo el cielo y tú.

Així de romàntic, nosaltres hem encetat aquesta segona hora musical com havíem presentat, escoltant la veu de l'Alcoi a Camilo VI amb el tema Solo el cielo y tú. Canviem un poc d'estil. Ens situem en el 2011, en aquesta ocasió, escoltant el famós Breathing amb la veu de Jason Derulo.

Jason Derulo, i del 2011 al 93. En aquesta ocasió rescatem un èxit de la pop-punk de la banda espanyola Los Romeos. Mi vida rosa.

0: t'agrada és la bona música? 107.
1: I des de la 107.8 tornem als anys 60 amb una cançó romàntica que descriu la devoció i l'admiració profunda a ritme de música jazz. Arriba Nat King Cole amb el tema Love.

un himne universal a la música romàntica, com havíem presentat. Així estàvem disfrutant del grandíssim tema de Nat King Cole, com havíem dit, eixe Love, eixa fantàstica cançó de l'any 64. I ens deituem ara en l'any 2000, recordant a Danza Invisible, amb un treball molt dur.

Així estem escoltant el baile, el fantàstic tema de David Otero, un tema que comparteix junta a Rosalén, un tema que ens parla de, doncs, d'aixa desconnexió humana en l'era digital. Un tema del 2018.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: En la 107.8, on els estius.

adrenalina i boi, transmeteix aquesta sensació d'eufòria, aquesta adrenalina que flueix ràpid a l'estar junt a aquesta persona que li agrada, eh? Per compartir i viure els seus somnis. Una intensa atracció, la passió desenfrenada, aquest desig de poder estar íntimament amb algú, que t'agrada, és el tema Pushical, un gran himne de música pop de la gran Dua Lipa.

Ahí está Beman, disfrutan como habían dicho de la gran veu de Dua Lipa, amb ese éxito, tema del 2020, i rescatem un altre clàssic dels anys 80, exactament en aquesta ocasió, disfrutant del cantautor italià Zucchero, i amb ell avui escoltem el Senza una dona.

0: sense una dona. Sense una dona. Una cançó que ens parla, doncs, deixar independència, acceptant la solteria, encontrant la pau interior i deixant enrere eixa relació tormentosa. Sense una dona. Com havíem dit, gaudint de la veu de l'italià Zucchero. Seguim viatjant a través de la música i dels anys 80 tornem a l'any 2019, en aquesta ocasió amb una declaració d'amor apassionada, estiuenca.
1: Si toda la gente
0: pensa... Que entrellaça lo que podríem dir el romans amb la màgia del ball. Ens quedem avui escoltant a De Vicio amb Brasilera. Valiente.

0: Radio Pego.
1: Visca l'estiu.
0: Visca l'estiu.

Así estem escoltant el gran cantant d'electropop Yati, com és Doctor Bellido. En aquesta ocasió comptava la col·laboració d'aquesta artista espanyola coneguda com el Dama, una cantant de música llatina, els quals en recordem amb el tema Porque tú te vas, un tema del 2016.

I canviem d'estil radicalment. Moment ara per escoltar a ritme de la reggae aquest grup canadenc com són Magic. Nosaltres exactament avui els escoltem la seva famosa cançó Rude, un tema del 2013.

Ens hem quedat en aquesta ocasió disfrutant d'aquest grup del pop rock mallorquí. Ells són Cabot i ens parlen d'una cançó que parla de la diversitat cultural i lingüística. Celebra la riquea de poder-se comunicar en diferents idiomes, promoure l'entendiment, la convivència, el respecte entre persones, per pobles, més enllà de les seves diferències. Així ens hem quedat situats en el 2019, com havíem presentat amb el grup mallorquí Cabot, i el tema, llengües.

0: Radio Pego està en estiu. Pren un bany de les millors hores musicals.
1: I rescatant grans èxits, ara passem a recuperar tot un clàssic de Francis Cabrel, una cançó de l'any 79, en aquesta ocasió, en versió salsa, de la mà del grup Dilly G. Un himne a la devoció, a l'amor incondicional. El clàssic, La quiero a morir.

presentat en versió salsa, si estàvem rescatant i escoltant aquesta gran clàssica de Francis Cabrel, un èxit d'estema de l'any 79, La quiero a morir, en aquesta ocasió de la mà de Dilly G. Seguim amb més bona música, moment ara per escoltar el Sorry amb Justin Bieber.

un dels grans clàssics, un dels grans hits per a aquesta gran banda, aquest grup del rock celta, que són Celtas Cortos. Nosaltres avui recordant-los amb el tema Cuéntame un cuento, un tema del 97.

Cuéntame un cuento, un missatge social profund, un viatge superrealista, podríem dir, i humorístic. Han fet els cortos i aquesta clàssica que estem escoltant, aquesta cançó de l'any 97. Nosaltres avui arribem a les 10 del matí.

0: Estem en el magazín de On és l'estiu.
1: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
2: procurar estar en un ambient fresc,
1: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
2: beure abundant líquids frescs,
1: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
2: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
1: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
2: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
1: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
2: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
1: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
2: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
1: és el 653 867 383.
3: Radio Pego, radio de proximitat. Dans cette rue y avait...

En setem arrenquem aquesta tercera hora de l'Ones d'estiu d'aquest dilluns 20 de juliol. Exactament en aquesta ocasió, escoltant a Morat junt a Juanes amb Besos en Guerra, una lluita emocional d'estimar a algú a pesar de saber que aquesta persona va fer-te mal. Que cada promesa, que cada petó es convertís en un arma letal. Besos en guerra.

Fantàstic tema, esos besos en guerra de Morata i Juanes. Moment ara per escoltar a Callum Scott. Arribava en el 2024 amb aquest sencer, Was You.

0: I anem a recuperar un altre gran clàssic. Ens quedem avui escoltant el tema Amiga tu,
1: la encuentro, sí,
0: amb la voz del cantautor espanyol Armando.
1: Digas que no soy feliz.
0: Una balada romàntica
1: d'orgull
0: i de refugi en l'amistat després d'una ruptura.
1: Tele.

0: Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Ràdio Pego.
1: I des de Ràdio Pego, des del nostre Ones d'Estiu, moment ara per recuperar un gran clàssic dels anys 80, exactament amb la reina del pop. Ens quedem amb Madonna, escoltant-la amb el seu Trio Blue.

doncs sí, avui és el dia de la victòria. Tots contents, tots emocionats, celebrant aquesta victòria de l'Espanya. Que tenim la Copa del Mundial, eh? Nosaltres avui rescatem els Búhos amb aquesta cançó del 2020, celebrant també la nostra victòria.

0: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi. Llibertat valència. Tot sobre.
1: Esther en el magazín de On és l'estiu.

0: waiting, I'm learning.
1: Amb una gran fusió d'estils entre el funk, el soul, la música electrònica, el jazz, també el flamenc. Arriben el fandango, un estil propi i únic. Nosaltres avui els escoltem des de l'àlbum Salvaje, el tema Toda la vida.

tema que sonava a finals dels 90, principis del 2000. Un tema que Dido va dedicar al seu exnovi. La lletra que reflexiona sobre la dependència i la necessitat de tindre a aquesta persona al teu costat. Here with me, així amb mi.

I de la veu de Dido a la veu del grandíssim cantant espanyol Antonio José, i una cançó que ens va presentar el 2019, una cançó que parla doncs, sobre l'amor que ressorgís després d'un encontre inesperat. M'he equivocat.

I seguim viatjant a través de la música i rescatant èxits del 2019 al 2015. En aquesta ocasió ens quedem escoltant el Show Broiler amb els Imagine Dragons.

I ens anem ara a disfrutar d'un himne agredolç que ens parla sobre el desamor. A ritme del synth-pop ens quedem avui disfrutant de La Casa Azul i a més el tema podria ser peor.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Escoltes Radio Pego. Yeah. Visca l'estiu! Visca l'estiu!

de Nobel, recordant-los avui com havíem presentat amb aquest fantàstic tema flamenco i bachata. I en aquesta ocasió escoltem un tema del 2025. Ens quedem escoltant l'italià Damiano David. I este The First Time.

Així, escoltant un fantàstic tema dels Lax and Boost en una cançó inclosa dins del seu treball Tot és més fàcil, un treball que ens van presentar al 2013. Nosaltres ens hem quedat disfrutant-los, escoltant-los amb aquest himne d'esperança i autoestima. Creu-me.

0: L'ADP on està en estiu. Pren un bany de les millors hores musicals.
1: I en ritme desenfadat i un espírit positiu que celebra la vida, és moment ara per deixar-nos portar a ritme de Andy i Lucas. Amb ells rescatem aquest tema del 2017, que t'enamorava.

que t'enamorava, com havíem presentat, així estàvem disfrutant del tema d'Andy Lucas. Any job, any car, amb aquesta essència optimista i alegre. Nosaltres ara sí que ens ha arribat el moment de ficar a punt i final. Ho fem escoltant

Exactament, arribem a nosaltres avui a les 11 del matí escoltant la grandíssima cantanta estadounidenca amb aquest himne de desamor sobre una ruptura tòxica, un èxit viral, A, B, C, D, E, F, U. Amb aquesta cançó, una servidora diu... Ciao. Diu adeu, però ja sabeu que és un fins demà que tornarem així al teu costat a melones d'estiu a partir de les 8. Sigueu feliços. Ciao.

0: Si un bon estiu vols passar, la 107.8 has d'escoltar.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
2: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
3: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
2: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653-867-383.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
5: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
6: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
7: No estoy sola.
6: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
8: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Bego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Bego.
2: La bona música millora els teus dies. Ràdio Bego. Energia positiva.

0: Ràdio Pego. Ràdio de proximitat.
1: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa. Sento si algun cop t'he decebut. Sóc

0: 107.8 de la FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
3: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot surt.
4: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pots matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions,
2: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
3: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
2: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.
4: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: És estiu a Ràdio Pego.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Ràdio Pego, t'acompanyem allà on vagis.
2: 107.8

0: Radio Pego. Visca l'estiu.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La via pública és també casa de tots els pegolins. Per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653-867-383. Ràdio Pego, t'acompanyem allà on vagis.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

Ràdio Pego, a prop teu.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Radio Pego
1: 107.8 en FM.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

Radio Pego, 107.8 de l'FM.

0: Continente. Radio Pego està també a Facebook i Twitter.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.
2: Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

intenta recordar la marc final. Mirada encara tendra.

Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana.

En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653 866

0: Pedro. Dona seva veu. Pedro Pedro.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, a prop teu.

Esa marca de sol en la cadera, ese límite.

0: Radio Pelo 107.8 FM.
1: Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Petarba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Ràdio Pego, www.radiopego.com.